0: Masih bisa atau udah?
1: Sub galera do YouTube, acabamos de gravar a música Vacaciones, uma música
0: que sudah Lova, sudah di playlist. Bawahnya lagi. Jauh. Gas sayang.